0: σου, d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona gent.

0: que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
7: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
8: Imagina Ràdio.
9: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
8: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir.

0: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosel Margalef.
1: A mi me la dona per ser molt fort.
2: A Rosel Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosen.com.
0: Rosel Margalef, la mel de casa.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a remsamemorial.com.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius

0: I en agenda, Infacta celebra 10 anys de cinema Bot amb una edició que reforça la seva aposta professional. Del 2 al 8 d'agost, el municipi acollirà el Festival de Cinema de la Terra Alta, que reforça el seu paper com a punt de trobada del sector audiovisual amb el lema Mentrestant Infacta. El certamen potenciarà l'àrea professional amb noves sessions de pitching, espais de networking i la participació de professionals del cinema, a més de mantenir el concurs de curtmetratges i diverses propostes formatives. La programació inclourà més de 87 projeccions, tallers, música, gastronomia, pintura en directe i espectacles familiars.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
0: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es dissiparan durant el matí. Les temperatures seran similars a les d'avui. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 29 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
5: Ei, què et passa? Fas mala cara.
6: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
5: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
8: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
9: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mat Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Imagina Radio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

Gina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius com una eina clau per garantir el futur del sector agrari i afrontar els efectes del canvi climàtic. L'Ametlla de Mar posarà en marxa l'espai Cuina de Mar per preservar i difondre la tradició gastronòmica marinera. El nou equipament acollirà tallers, demostracions culinàries, seminaris, exposicions i altres activitats per donar a conèixer la cuina marinera, el peix de llotja i les receptes tradicionals de la cala. El projecte també vol reforçar els vincles entre el sector pesquer, la restauració i el turisme, tot fomentant el consum de producte de proximitat i preservant este patrimoni per a les noves generacions.

0: espectacles familiars.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
5: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es dissiparan durant el matí. Les temperatures seran similars a les d'avui. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 29 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres MO, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
8: La millor música
3: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Anam Experience Market, moments que fan estiu.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius com una eina clau per garantir el futur del sector agrari i afrontar els efectes del canvi climàtic. L'Ametlla de Mar posarà en marxa l'espai Cuina de Mar per preservar i difondre la tradició gastronòmica marinera. El nou equipament acollirà tallers, demostracions culinàries, seminaris, exposicions i altres activitats per donar a conèixer la cuina marinera, el peix de llotja i les receptes tradicionals de la cala. El projecte també vol reforçar els vincles entre el sector pesquer, la restauració i el turisme, tot fomentant el consum de producte de proximitat i preservant este patrimoni per a les noves generacions. I en agenda, Infacta celebra 10 anys de cinema Bot amb una edició que reforça la seva aposta professional. Del 2 al 8 d'agost, el municipi acollirà el Festival de Cinema de la Terra Alta, que reforça el seu paper com a punt de trobada del sector audiovisual amb el lema Mentrestant Infacta. El certamen potenciarà l'àrea professional amb noves sessions de pitching, espais de networking i la participació de professionals del cinema, a més de mantenir el concurs de curtmetratges i diverses propostes formatives. La programació inclourà més de 87 projeccions, tallers, música, gastronomia, pintura indirecta i

0: d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans. La Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. 13 dia de l'estiu a Catalunya amb màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. Tortosa treu a concurs les obres dels dos projectes per transformar la façana fluvial. Les obres surten a licitació amb un pressupost de més de 541.000 euros dividides en dos lots. D'una banda, per reordenar la mobilitat del tram entre el mercat municipal i l'antic pont del ferrocarril, amb un cost de més de 289.000 euros. De l'altra, per connectar la Via Verda amb el Passeig de la Ribera i el centre de la ciutat, amb un pressupost de més de 251.000 euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 d'agost. Ulldecona dedicarà el Patrimonium 2026 a l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. El castell d'Ulldecona serà un dels principals punts d'observació del territori durant l'eclipsi, amb una jornada que combinarà el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

La millor música per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatxini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Dovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
0: Imagina Ràdio, la millor música
8: per sentir-se bé.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. 13 dia de l'estiu a Catalunya, màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. Tortosa treu a concurs les obres dels dos projectes per transformar la façana fluvial. Les obres surten a licitació amb un pressupost de més de 541.000 euros dividides en dos lots. D'una banda, per reordenar la mobilitat del tram entre el mercat municipal i l'antic pont del ferrocarril, amb un cost de més de 289.000 euros. De l'altra, per connectar la Via Verda amb el Passeig de la Ribera i el centre de la ciutat, amb un pressupost de més de 251.000 euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 d'agost. Ulldecona dedicarà el Patrimonium 2026 a l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. El castell d'Ulldecona serà un dels principals punts d'observació del territori durant l'eclipsi, amb una jornada que combinarà el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

45 minuts sense interrupcions a Imagina Ràdio. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.
7: You're way too beautiful, girl.
6: Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
6: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. S'identifiquen 58 rodals de canya autòctona i s'avança en la seva possible inclusió al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. El Departament de Territori ha dut a terme una prospecció al tram del riu Ebre, comprès entre la desembocadura del riu Siurana, a Garcia, i l'illa d'Audí, prop de Tortosa, per ampliar el coneixement sobre la distribució de la canya autòctona. Els experts no descarten que hi pugui haver més exemplars en altres zones, ja que és una espècie difícil d'identificar quan creix envoltada de canya invasora o en espais de difícil accés. Les dades obtingudes poden contribuir a una futura inclusió de la canya autòctona de l'Ebre al catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. Els treballs, que han inclòs la plantació de rizomes per reforçar les poblacions de la planta, compten amb el finançament dels fons Next Generation. Mora d'Ebre mostra al president Illa els terrenys proposats per al futur heliport del municipi. La finca proposada per l'Ajuntament ha de permetre recuperar el servei d'helicòpter medicalitzat que actualment no està operatiu al municipi per la manca d'homologació dels terrenys utilitzats fins ara. L'alcalde Rubén Viernes va explicar al president Salvador Illa la situació i el procés seguit per trobar una nova ubicació que ha de complir els requisits tècnics i aeronàutics, està ben comunicada i minimitzar les possibles molèsties al veïnat. L'Ajuntament ja ha signat un precontracte de compra de la finca situada a les immediacions de la N420 amb l'objectiu de posar-la a disposició de la Generalitat un cop se confirme la viabilitat. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Imagina. Imagina Ràdio. Imagina.

0: But you're just a boy.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. S'identifiquen 58 rodals de canya autòctona i s'avança en la seva possible inclusió al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. El Departament de Territori ha dut a terme una prospecció al tram del riu Ebre, comprès entre la desembocadura del riu Siurana, a Garcia, i l'illa d'Audí, prop de Tortosa, per ampliar el coneixement sobre la distribució de la canya autòctona. Els experts no descarten que hi pugui haver més exemplars en altres zones, ja que és una espècie difícil d'identificar quan creix envoltada de canya invasora o en espais de difícil accés. Les dades obtingudes poden contribuir a una futura inclusió de la canya autòctona de l'Ebre al catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. Els treballs, que han inclòs la plantació de rizomes per reforçar les poblacions de la planta, compten amb el finançament dels fons Next Generation. Móra d'Ebre mostra al president Illa els terrenys proposats per al futur heliport del municipi. La finca proposada per l'Ajuntament ha de permetre recuperar el servei d'helicòpter medicalitzat que actualment no està operatiu al municipi per la manca d'homologació dels terrenys utilitzats fins ara. L'alcalde Rubén Viernes va explicar al president Salvador Illa la situació i el procés seguit per trobar una nova ubicació que ha de complir els requisits tècnics i aeronàutics, està ben comunicada i minimitzar les possibles molèsties al veïnat. L'Ajuntament ja ha signat un precontracte de compra de la finca situada a les immediacions de la N420 amb l'objectiu de posar-la a disposició de la Generalitat un cop se confirmi la viabilitat. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar... i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. 13 dia de l'estiu a Catalunya amb màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. Tortosa treu a concurs les obres dels dos projectes per transformar la façana fluvial. Les obres surten a licitació amb un pressupost de més de 541.000 euros dividides en dos lots. D'una banda, per reordenar la mobilitat del tram entre el mercat municipal i l'antic pont del ferrocarril, amb un cost de més de 289.000 euros. De l'altra, per connectar la Via Verda amb el Passeig de la Ribera i el centre de la ciutat, amb un pressupost de més de 251.000 euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 d'agost. Ulldecona dedicarà el Patrimonium 2026 a l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. El castell d'Ulldecona serà un dels principals punts d'observació del territori durant l'eclipsi, amb una jornada que combinarà el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
6: Per sentir.

Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. 13 dia de l'estiu a Catalunya, màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. Tortosa treu a concurs les obres dels dos projectes per transformar la façana fluvial. Les obres surten a licitació amb un pressupost de més de 541.000 euros dividides en dos lots. D'una banda, per reordenar la mobilitat del tram entre el mercat municipal i l'antic pont del ferrocarril, amb un cost de més de 289.000 euros. De l'altra, per connectar la Via Verda amb el Passeig de la Ribera i el centre de la ciutat, amb un pressupost de més de 251.000 euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 13 d'agost. Ulldecona dedicarà el Patrimonium 2026 a l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. El castell d'Ulldecona serà un dels principals punts d'observació del territori durant l'eclipsi, amb una jornada que combinarà el seguiment del fenomen amb música i gastronomia. La proposta forma part d'una programació més àmplia que s'ha desenvolupat durant estos mesos i que inclou activitats divulgatives, observacions astronòmiques, experiències immersives i propostes culturals per acostar l'astronomia a la ciutadania i als visitants. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: 95 èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
6: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. S'identifiquen 58 rodals de canya autòctona i s'avança en la seva possible inclusió al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. El Departament de Territori ha dut a terme una prospecció al tram del riu Ebre, comprès entre la desembocadura del riu Siurana, a Garcia, i l'illa d'Audí, prop de Tortosa, per ampliar el coneixement sobre la distribució de la canya autòctona. Els experts no descarten que hi pugui haver més exemplars en altres zones, ja que és una espècie difícil d'identificar quan creix envoltada de canya invasora o en espais de difícil accés. Les dades obtingudes poden contribuir a una futura inclusió de la canya autòctona de l'Ebre al catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. Els treballs, que han inclòs la plantació de rizomes per reforçar les poblacions de la planta, compten amb el finançament dels fons Next Generation. Móra d'Ebre mostra al president Illa els terrenys proposats per al futur heliport del municipi. La finca proposada per l'Ajuntament ha de permetre recuperar el servei d'helicòpter medicalitzat que actualment no està operatiu al municipi per la manca d'homologació dels terrenys utilitzats fins ara. L'alcalde Rubén Viernes va explicar al president Salvador Illa la situació i el procés seguit per trobar una nova ubicació que ha de complir els requisits tècnics i aeronàutics, estar ben comunicada i minimitzar les possibles molèsties al veïnat. L'Ajuntament ja ha signat un precontracte de compra de la finca situada a les immediacions de la N420 amb l'objectiu de posar-la a disposició de la Generalitat un cop se confirme la viabilitat. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Masdenverge i 34 a Móra la Nova, Horta de Sant Joan i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio. We're going to dance and have some fun.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Gaspatxo de Síndria. Cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
5: Imagina Ràdio,

0: these beautiful things that are.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
1: Imagina Radio.
3: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. S'identifiquen 58 rodals de canya autòctona i s'avança en la seva possible inclusió al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. El Departament de Territori ha dut a terme una prospecció al tram del riu Ebre, comprès entre la desembocadura del riu Siurana, a Garcia, i l'illa d'Audí, prop de Tortosa, per ampliar el coneixement sobre la distribució de la canya autòctona. Els experts no descarten que hi pugui haver més exemplars en altres zones, ja que és una espècie difícil d'identificar quan creix envoltada de canya invasora o en espais de difícil accés. Les dades obtingudes poden contribuir a una futura inclusió de la canya autòctona de l'Ebre al catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. Els treballs, que han inclòs la plantació de rizomes per reforçar les poblacions de la planta, compten amb el finançament dels fons Next Generation. Móra d'Ebre mostra al president Illa els terrenys proposats per al futur heliport del municipi. La finca proposada per l'Ajuntament ha de permetre recuperar el servei d'helicòpter medicalitzat, que actualment no està operatiu al municipi per la manca d'homologació dels terrenys utilitzats fins ara. L'alcalde Rubén Viernes va explicar al president Salvador Illa la situació i el procés seguit per trobar una nova ubicació que ha de complir els requisits tècnics i aeronàutics, estar ben comunicada i minimitzar les possibles molèsties al veïnat. L'Ajuntament ja ha signat un precontracte de compra de la finca situada a les immediacions de la N420 amb l'objectiu de posar-la a disposició de la Generalitat un cop se confirmi la viabilitat. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb algun núvol prim durant el matí que s'ha dissipat durant la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
7: Que bé. Quina olor més bona.
8: Així dona gust estar a casa, tots junts.
9: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius com una eina clau per garantir el futur del sector agrari i afrontar els efectes del canvi climàtic. 13è dia de l'estiu a Catalunya amb màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb algun núvol prim durant el matí que s'ha dissipat durant la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.

0: Masó, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius com una eina clau per garantir el futur del sector agrari i afrontar els efectes del canvi climàtic. 13è dia de l'estiu a Catalunya amb màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb algun núvol prim durant el matí que s'ha dissipat durant la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Agricultura reactiva les obres del regadiu de Vingalis a la Ribera d'Ebre i l'amplien més de 90 hectàrees. El projecte, pendent des de feia 16 anys, incorpora finalment més de 90 hectàrees de nous terrenys de regadiu als municipis de Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Flix. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat les obres, que inicialment preveien arribar a 124 hectàrees, tot i que finalment s'han executat sobre les finques que han formalitzat l'adhesió a la comunitat de regants. Durant la visita, Ordeig ha defensat la modernització dels regadius com una eina clau per garantir el futur del sector agrari i afrontar els efectes del canvi climàtic. 13è dia de l'estiu a Catalunya amb màximes per sobre dels 40 graus en la primera jornada de la nova onada de calor. Segons el Meteocat, les estacions mai havien registrat tants dies amb màximes superiors als 40 graus entre els mesos de juny i juliol. A les Terres de l'Ebre, però, els termòmetres no s'han enfilat tant com en altres ocasions. En el primer dia de la nova onada de calor, la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre amb 37 graus. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia com una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè amb algun núvol prim durant el matí que s'ha dissipat durant la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: 라디오.
1: els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir